estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Servei...

0: again.
1: Ràdio Vic, fes la teva.
2: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Que fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí. Si

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.
2: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Cap canvi, només calor.
2: Sí, de moment cap canvi. Bueno, a partir de diumenge, però de moment el que és avui i demà segueix el temps, doncs, temps estable, segueix la bombolla de calor sobre nostra, i amb temperatures que tot aquí van a flacar una mica, un parell de graus, Torelló, per exemple, amb 34,7 graus, Vic amb 35, 35,2, i el que són les mínimes, si fa o no fa, seguim igual. A muntanya hi ha la típica bombolla d'aire càlid, per exemple, el que és el Brull, la mínima ha estat de 21 graus, o sigui, nits ja tropicals. Sobre amunt també en 20,7, els munts de les Guilleries en 20,4, també a Lluçà, a Tavertet en 20,2, el que és a Ceba, a la dalt del Muntanyà, amb 19,7. A Vic la mínima ha estat de 15,9, i de moment seguirà pràcticament igual. Avui domini del sol, pot créixer una nuvolada de muntanya, no creia que doni precipitacions, i el dissabte, doncs, si fa no fa el mateix. Baixa un grau, que és la màxima, es manté les mínimes. El diumenge, si fa no fa, també. Tendència és a pujar una mica el que és el diumenge, les temperatures. El canvi el tindríem, doncs, el que és el Ripollès o el que és la muntanya, doncs, el diumenge podria començar a créixer una nuvolada i donar algun ruixat al que és el Pirineu per a Pirineu. Això s'allargaria, o sigui, augmentaria les possibilitats el dilluns, dimarts, dimecres, d'aquests possibles ruixats de tarda, però tornen a enfilar-se les temperatures la setmana que ve, o sigui que tornem a tenir màximes de 36-37 graus.
1: En tot cas, l'esperança de que vinguin aquests ruixats.
2: Sí, hi ha possibilitats que hi hagin aquests ruixats, i això serien dilluns, dimarts i sobretot dimecres, però bueno, queden dies, de moment marca que sí, fa tota la setmana que es marca que a partir de diumenge podria haver una mica de canvi.
1: Doncs ens quedem això, cap de setmana de platja.
2: Sí, seguim en temps estable i calor.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
2: Sempre anava atabalat i deia...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Socorrista, tècnic esportiu de natació i aquagym, professional de l'educació social, personal de cuina per a residència.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: Ràdio UBIC, la música que tu vols.
2: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: Ràdio UBIC, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
3: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
4: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
3: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
3: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
3: Que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
5: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
6: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Corts i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, L'incendi afecta la serralada de Marina i, de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys una superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
3: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
3: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fonts, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fonts, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
3: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
3: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
3: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
8: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
3: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
10: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
9: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
3: El desnonament s'ha dut a terme, malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
11: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
13: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
14: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
15: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
17: Tindrem un Procicat que estarà activat sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
16: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu, perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
16: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040, que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
18: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
19: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món, i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos, i a més hi haurà més competència.
18: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
20: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
21: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
20: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
2: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
22: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
3: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
3: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
5: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
6: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
23: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
6: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
24: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
25: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
24: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
4: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé como yo sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
24: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb el Lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
7: Em moc molt per projectes, ja no és tant... O sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
24: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peñíscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'amiant és una de les herències més tòxiques que ha deixat el desenvolupament industrial del segle XX. Durant dècades es va utilitzar massivament en naus, granges, magatzems i habitatges per a les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Avui sabem que es tracta d'un material altament perillós per a la salut i responsable de milers de malalties i morts arreu d'Europa. Malgrat que la seva comercialització està prohibida des de fa més de 20 anys, continua formant part del paisatge quotidià de molts pobles i ciutats. L'aprovació al Parlament de la llei per a l'erradicació de l'amiant és, per tant, una bona notícia. Catalunya es dota d'un marc legal que obliga a les administracions a identificar i retirar aquest material, crear instruments de planificació i seguiment i estableix sancions per als incompliments i també reconeix les víctimes d'una problemàtica que durant massa temps va quedar ignorada. És un pas necessari i llargament reivindicat per entitats afectats i professionals que fa anys que alerten de riscos de mantenir aquest material als edificis. Però una llei per si sola no és la solució. Les xifres continuen sent molt altes. A Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb presència d'amiant, que se sumen a unes 683.000 tones de material. Bona part d'aquesta realitat és visible a les comarques d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Vic, Manlleu i Gurb figuren entre els municipis amb una major concentració de fibrociment, fruit de passat industrial i agrícola ramader que va recórrer massivament aquest material. El gran repte serà convertir les bones intencions en actuacions concretes. La retirada de l'amiant és complexa i costosa, especialment a particulars, petites empreses i explotacions agràries. Sense ajudes suficients i sense un desplegament àgil dels instruments que preveu la llei, existeix el risc que els objectius quedin sobre el paper. L'experiència de Sant Pere de Torelló arran de la pedregada de l'estiu del 2024 demostra que quan hi ha recursos i determinació es pot avançar ràpidament. La retirada massiva de cobertes malmeses va permetre eliminar bona part de l'amiant existent al municipi i convertir una situació excepcional en una oportunitat per accelerar-ne l'erradicació. Aprenguem de l'exemple. És divendres 26 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir dels quarts de 10 a la tertúlia parlarem de l'actualitat que ens envolta amb els companys del Territori 17 i després d'escoltar la cançó del dia serà el moment a un quart d'11 del matí de parlar sobre música. Avui Jaume Espuny ens porta Festa Major de la Trinca. I a la recta final del programa a partir de dos quarts d'11 farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori i també repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que, com sempre, ho fem posant-nos al dia. L'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables, segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic, aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre les causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen. Andreu Jiménez.
2: L'addicció al joc creix entre els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%, i un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
3: És difícil perquè socialment està molt acceptada

0: guanya. O sigui, que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat de que és més probable que jo perdi i que guanyi.
1: Els experts alerten que l'addicció apareix de forma progressiva i silenciosa. Primer és un joc normalitzat, després un problema.
2: Hi ha molts mecanismes, no? La recompensa immediata i intermitent, el fet de que tot sigui molt atractiu i tinguis la sensació que en algun moment pots guanyar. No sempre guanyes, però com que hi ha aquesta incertesa de que potser sí, el cervell s'enganxa a aquest xute, diguem-ne, d'adrenalina, de dopamina, i queda allà com enganxat. Sí.
1: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans que no sigui massa tard.
3: I l'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, Laia de Déu, una codinenca.
4: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altalló, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
5: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
4: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
5: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podia comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
4: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental a la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. I és que mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
3: Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic a l'església de Sant Quirze de Besora amb l'objectiu de recaptar fons per programes de salut. Andreu.
6: Que altres vegades em toquen a l'Hospital Clínic o al Vall d'Hebron o on sigui, eh? Però avui anem a l'Hospital Sant Jaume, ell fa la visita, jo l'espero allà perquè per és bastant difícil, i quan surt, doncs cap a casa una altra vegada.
1: És un dels trajectes que fa en Josep, voluntari de Creu Roja, durant els acompanyaments. S'encarrega de portar persones al metge principalment, tot i que el ventall de serveis que ofereix l'entitat en l'apartat de salut és molt més ampli, així és com s'organitzen.
6: Tenim un grup de WhatsApp de voluntariat d'acompanyament. Es posa la proposta allà i la gent que està disponible ho agafa. Jo a vegades, quan sé que és el Pere, doncs ja el vinc a buscar jo perquè bueno, ja ens coneixem i ens trobem bé un amb l'altre.
1: En aquest cas, en Josep i en Pere, la persona que acostuma a ajudar en els seus desplaçaments a través dels acompanyants, han creat una relació d'amistat. En Josep fa 7 anys que és voluntari i la seva aportació va més enllà d'oferir el servei de transport. Amb la seva tasca ajuda a combatre la soledat, que és un dels pals de paller de Creu Roja. En parla Biel Bernils, de la Creu Roja.
7: Els programes de salut no només són ajudes econòmiques, sinó que són acompanyaments a les persones per anar als hospitals, perquè hem de pensar que la gent pobre, sobretot és pobre perquè no té xarxa familiar, per tant, que sigui un acompanyament a l'hospital també seria un ajut sanitari. També tenim projectes de gent gran, per exemple, ara hi ha la onada de calor, doncs fem trucades a la gent gran perquè estan sols, o onades de fred, si fos el cas. Per tant, no només és una ajuda econòmica, sinó que és un acompanyament humà.
1: Creu Roja Osona atén unes 500 persones a través dels programes de salut.

0: La intenció de l'entitat, però, és que la prestació que ofereixen sigui temporal, depenent de cada cas. La seva coordinadora, Maite Molís, ho explica.
1: Nosaltres intentem acompanyar aquestes persones, però clar, al final el procés l'han de fer les persones que tenem. I volem intentar, doncs, que les persones que vinguin a Creu Roja, doncs, que després vagin trobant el seu propi camí i nosaltres ser com un puntal, doncs, en aquell moment que passen per l'entitat i que un dia els puguem trobar i, doncs, que la seva situació ha millorat, ha fet un canvi, amb els recursos que sabem que són limitats i tot.
0: Per tal de recaptar fons per seguir finançant els projectes de salut, Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic de cambra a l'església de Sant Quirze de Besora.
2: Com ja és tradició, durant la revetlla de Sant Joan, un dels moments més esperats és l'arribada de la flama del Canigó. A la comarca, municipis com Vic i Torelló van festejar-ho amb una gran celebració i amb actes multitudinaris, Andreu.
0: A Osona, la flama va arribar per primera vegada a la vigília de Sant Joan del 1967 i des de llavors el ritual s'ha repetit cada any a les seves respectives localitats del territori. Enguany, però, es commemora una edició especial perquè fa precisament 60 anys que un petit grup d'osonencs, molt d'ells vinculats a la Unió Excursionista de Vic, protagonitzaven l'encesa de l'anomenat foc de germanor al Coll d'Ares. A Torelló, els deixebles de Sant Feliu han estat un cop més els encarregats d'organitzar tant la rebuda de la flama del Canigó com la revetlla de Sant Joan. Així ho explica Didac Vieites.
3: Bueno, és bonic perquè ara últimament tothom s'implica molt, agrupa moltes entitats, els geganters, els diables i, bueno, amb el centre excursionista també cada cop hi ha gent nova que ve a buscar la flama i això és bonic, que es vagi aquesta unió de tothom.
0: En un joc de relleus entre els membres de la Unió Excursionista van fer camí fins a fer arribar la flama a la població. El tram culminant del seguici el van fer acompanyants de la colla gegantera en una cercavila que va arribar al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça Vella, on des de 6:45 de la tarda acollia la ballada de sardanes amb la cobla Canigó. Tot plegat en una edició de rècord amb més de 200 assistents al llarg recorrent sopar popular. Sentim a la presidenta dels deixebles de Sant Feliu, Aina Cubi, i també al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
4: És un rècord absolut i realment hem posat fre nosaltres perquè a la plaça dona pel que dona i també el càtering també. Però sí, estem molt contents de que any rere any la gent aposta per aquest sopar popular, que a més és superguai i superintergeneracional i això ens encanta.
5: Un sopar popular que al final té l'objectiu, no, de que la gent es pugui relacionar, compartir aquesta revetlla conjuntament, fer-ho a Torelló, que la gent es quedi a Torelló per celebrar aquesta revetlla, per fer poble i per fer comunitat.
0: D'altra banda, a la capital osonenca, la flama va arribar a les 8 del vespre. L'acte organitzat per diverses entitats de la ciutat i l'Ajuntament de Vic va reunir parlaments de les autoritats, l'encesa del Grèsol i el tradicional ball de la Mulassa. Aquest any, la plaça Major, durant la revetlla, ha estat zona lliure de pirotècnica, que s'emmarca en el compromís social de la ciutat de mantenir la celebració segura i inclusiva.
2: I l'Església de Santa Maria de Cardedeu ha acollit de la missa al Camp Popular Argentí el concert d'estiu de l'agrupació coral cardedeuenca que s'emmarca dins de la programació estable d'Arts Escèniques 2025-2026 de Cardedeu. Enric Rubio.
6: Així és, Ona, bon dia, i és que ha estat sota la direcció musical d'Emilio de la Linde, els cantaires de l'agrupació han convidat el públic a fer un viatge musical entre la tradició litúrgica i l'expressivitat del tango argentí. Escoltem el mateix Emilio de la Linde, director de la coral Cardedeu en Cants Pars.
7: La primera part són obres de diferents compositors argentinos, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, temes populars i altres que no són tan populars. I en la segona part és una missa completa, la missa de Buenos Aires, la missa tango, de Martín Palmeri, també compositor argentino.
6: La missa de Buenos Aires és una missa que l'agrupació va cantar ara fa 10 anys en el concert de celebració del centenari de la coral. Es tracta d'una obra coral, precisament, i orquestral amb la riquesa rítmica del tango i la delicadesa de la cançó popular.
7: Bueno, per a nosaltres, la música popular argentina és un repte perquè ells el que tenen en comú és la part rítmica, que és molt, molt viva, molt con muchas síncopas muy acentuada, y que això en el folclore nostre pues, no és tan evident. I això és el que més costa, a part d'algunes harmonies més complexes, però sobretot la part més rítmica.
6: Així doncs, amb aquest concert, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat punt i final a la temporada estable d'Arts Escèniques 2025-2026 a Cardedeu, una proposta que ha combinat la solemnitat de la música sacra amb la força i la sensibilitat dels ritmes argentins i que ha tornat a demostrar la vitalitat i la capacitat de renovació d'una de les entitats culturals amb més trajectòria del municipi.
2: Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i també del cant coral. Això és el que proposa la Coral Guisla de Caldes de Montbui per avui, un concert on uneix forces per a la Coral Font d'en Fargues en una situació titulada D'un temps d'un país, 60 anys de música catalana, l'AIO.
8: La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. Després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el renaixement, l'arribada del nou director Jordi Guri els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la Coral Guisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
9: Per exemple, abans no havia encantat gaire mai, doncs... el chorango, els catarres, o cas grasses, etc., que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs, més, diguéssim, més, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat.
8: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però a la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Guri. Una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individual i trobades conjuntes, però que dalt de l'escenari promet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Batllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes històrics de Raimon i que acabarà amb temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses, tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
9: Vibrar, identificar-se amb la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs i ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou que tothom canta, i els concerts doncs, que feia i que estem acostumats doncs, de Llac, d'en Raimon, etc., etc., que tothom, o ara de Bruce Springsteen, etc., que la gent va a sentir, però va a cantar. El que vol dir que la gent va a participar. I això és el que esperem d'aquí una mica també.
8: La cita és avui a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral.
2: I seguim amb el cant coral perquè el Teatre Municipal de Manlleu es va omplir diumenge amb un concert molt especial. La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música van unir les seves veus per una causa benèfica, recaptar fons per Osona contra el càncer, Andreu.
0: La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música Municipal de Manlleu van unir les seves veus diumenge en un concert solidari en benefici d'Osona contra el càncer. Petites grans cançons va repassar cançons populars infantils que han marcat totes les generacions. La seva directora, Núria Serrat, ens ho explica.
10: Hi ha un petit com balla, el gegant del Pi, la lluna a la pruna, però donant-los una dimensió, o sigui, com posant-les de gala, amb arranjaments a veus i farcint-les per donar-los valor. El valor que tenen realment, que no quedin com cançons així lleugeres i potser poc serioses, sinó que donar-los una categoria que creiem que es mereixen i que creiem que convé fer difusió a la societat actualment.
0: L'actuació per als membres del cor infantil va servir per tancar el curs escolar i pujar un esglau més en la seva voluntat d'acostar la música a tots els públics formant tàndem amb la coral Serpent Canta, un conjunt amb una llarga trajectòria musical. Amb un format de taquilla inversa, la recaptació es va destinar íntegrament a Osona contra el càncer, sumant-se a la llarga llista de propostes que habitualment organitza l'entitat per oferir el seu suport a les persones que pateixen la malaltia i als seus familiars. Cristina Herrera és la presidenta d'Osona contra el càncer.
11: Preparem sopars, desfilades, dinars, berenars, caminades, marxes, curses, en fi, tot un seguit d'activitats en benefici de la nostra causa.
0: El ritme de les cançons infantils més conegudes, sota la direcció de Núria Serrat i Vull Arreixac, amb l'acompanyament musical del pianista i arranjador Pere Mateu i el narrador Xevi Freixa, el concert va omplir el Teatre Municipal de Manlleu.
2: Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crosas formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses i Isaac Muntades.
12: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
13: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blaumut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
12: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
2: I a l'agost, la vila santjoanina acollirà la part de la llegenda del Comte Arnau, Isaac.
12: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
13: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
12: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
2: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs al Cardedeu, Enric.
6: Doncs sí, així és, Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar el model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada més compta amb més i més seguidors.
14: Aquests Cardot Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi i que això és interessant.
6: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. En una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
2: I amb això acabem aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Pepa Costa, bon dia.
16: Molt bon dia. Per fi som divendres, hi ha les portes d'un nou cap de setmana i el titular és que serà un altre cap de setmana 100% d'estiu. No tindrem grans ingredients meteorològics, podríem dir. Molt de tranquil·litat, molt de sol i temperatures altes, no donada de calor, repeteixo, que ningú s'espanti, diguem, No hi haurà onada de calor com els últims dies, però sí que unes temperatures de ple estiu. Han baixat per una mica les mínimes, una mica poc, 1 o 2 graus, i avui tindrem un dia molt tranquil, amb molt de sol, temperatures poder 1 o 2 graus més baixes que les d'ahir, moltes al voltant dels 30 graus, 31, 32 els jocs més càlids, res a veure amb les temperatures de dilluns o dimarts, però farà calor, que ningú es pensi que no serà un dia de ple estiu i un dia de calor, perquè en farà i força. Algunes nuvolades a la tarda, zones de muntanya, poca cosa, no hi ha les condicions idònies perquè aquestes nuvolades puguin créixer amb força i puguin convertir-se en tempesta. No hi haurà tempestes aquesta tarda. I una situació gairebé calcada la demà dissabte, amb molt de sol, temperatures molt semblants a les d'avui, el creixement de 4 nuvolades sense conseqüències. Diumenge s'apropa una mica una línia frontal, lliscarà a la zona del Pirineu, i l'única novetat és que diumenge tarda sí que les nuvolades creixeran amb més força i sí que és possible que caigui ja alguna tempesta cap al Pirineu. Però serien tempestes molt petites, molt minces i molt localitzades. No és cap situació de tempestes importants, ni molt menys aquest diumenge. I les temperatures iguals, no variaran. Tot aquest setmana les màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes entre els 17 i els 20, més o menys, a moltes localitats. Les temperatures, com dic, de ple estiu, unes temperatures d'estiu, un cap de setmana d'estiu, que és el que toca ara mateix. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, fins demà.
17: El nou FM, el nou so d'Osona.
18: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
19: Demà, una furgoneta per treballar.
18: I demà passat, un monovolum per viatjar.
19: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
18: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
19: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
18: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
20: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
22: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
23: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
24: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
23: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
24: Ah, sí? Què té d'especial?
23: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
24: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
23: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
24: I com s'hi pot contactar?
23: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
1: Cocodril Club.
20: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí i anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
0: Hola, Ona, bon dia.
2: Com portem el divendres?
0: El portem. Setmana estranya.
2: És una setmana estranya. No sé si t'ha passat a tu, que jo quan m'he llevat almenys...
0: Sensació de dimecres...
2: He pensat... Avui som divendres, és allò que dius, estava com molt desubicada.
0: Estem
2: sí,
0: desubicats
2: sí.
0: Aquesta setmana.
2: Sí, sí. Però bé, saps que no falla mai, no?
0: No, divendres al 9-9 ens porta les seves portades.
2: Doncs vinga, comencem primer la primera per la d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, Andreu.
0: Llegim, més de 9.000 teulades i coberts d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès encara contenen amiant. La nova llei del Parlament preveu ajuts per accelerar-ne la retirada, però també sancions per als propietaris que no hi actuïn. Una notícia que també hem comentat avui a l'editorial del Territori 17. I la imatge destacada, doncs, venim de la revetlla de Sant Joan i veiem la flama del Canigó a Vic, un cop va arribar, doncs, durant aquesta festa que obre l'estiu i que aquí Vic, doncs, de forma consecutiva, passem del Sant Joan a la Festa Major, que és el que ens destaca avui el 9-9 d'aquí de la comarca d'Osona. Mm.
2: Doncs Andreu, seguim ara per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental. Què hi diu?
0: Llegim. Martuelles expedienta una empresa de reciclatge per una escampada de mosques. L'Ajuntament detecta dues incidències en l'activitat a la planta. Això es va fer noticiable perquè també va succeir fa uns dies també a Hostalric i ara aquesta plaga doncs, ha arribat a Martorelles. Per tant, aviam si se pot solucionar el més aviat possible. I la imatge destacada, doncs, Granollers, que és una de les capitals de l'handbol i aquesta setmana ho és encara més, s'accentua més aquest esport a la capital del Vallès Oriental, ja que la Granollers Cup més internacional. El torneig torna a convertir Granollers en el centre de les mirades de l'handbol base. Per tant, Granollers estarà distreta amb l'handbol i Vic amb la Festa Major que comença allà.
2: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans, que, com comentàvem ahir, avui totes les portades doncs, estaran enfocades sí. Cap a Venezuela, notícies, la de l'avantguàrdia.
0: Notícies que mai agrada explicar. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud de 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial dels 188 morts. Ara, avui al matí he mirat i ja n'hi havia més de 260. Per tant, la xifra anirà pujant a mesura que passin les hores.
2: 238 quan estava de camí cap a la ràdio i més de 40.000 desapareguts. Per tant, pot ser
0: una tragèdia
2: important. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
0: Que igual, el titular és clar i evident. Catàstrofe a Venezuela, balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols, dels quals s'ha confirmat la mort de dos ciutadans de l'estat. Uh-huh. I bé, la imatge doncs, es veu un dels edificis doncs, no ensorrat perquè s'ha aguantat, però sí que es veu malmès a causa
2: i també està inclinat.
0: Sembla la Torre de Pisa.
2: I què més comenta la portada?
0: Sí. Junts, el PP i Vox voten que Sánchez se someti a una qüestió de confiança. El partit de Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals.
2: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
0: Llegim el titular. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. I, evidentment, doncs, la imatge destacada és tota la runa que s'ha generat a causa d'aquest dos terratrèmols que hi ha hagut a Venezuela, on el que llegim és els sismes de 7,2 i 7,5 graus, deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 d'espanyoles.
2: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui, que... Què hi diu, Andreu?
0: Animat i amb ànima. El cinema d'animació català català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats.
2: Mm. Ahir comentàvem nosaltres...
0: Sí, pel·lícules
2: d'animació. I avui, el punt avui ha fet èmfasi en les pel·lícules d'animació del nostre territori. També una cosa a destacar.
0: Això és el que deixa Toy Story, eh?
2: Exacte. Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. També començarem per la portada del País.
0: Que és molt clara, devastació a Venezuela. El balanç inicial parla d'almenys dos centenars de morts, però estem que la xifra pugi molt més i, com hem confirmat avui al matí, doncs, aquesta xifra ha anat en augment. Dos espanyols han mort i altres 80 estan desapareguts, segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez.
2: Exacte.
0: I a la imatge, doncs, es veu més runa després d'aquest terratrèmol.
2: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del Mundo.
0: Llegim, rescatarem a la gent amb les ungles. Aquí no ha arribat ningú. Aquestes són declaracions per part de l'executiu veneçolà. I bé, a la imatge doncs, també es veu més runa en aquest terratrèmol que ha devastat el país sud-americà.
2: Mm-hmm. Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
0: Dos forts terratrèmols s'acudeixen a Venezuela, almenys 188 morts i 1.500 ferits després de dos sismes, un de 7,2 i l'altre de 7,5 de magnitud al nord del país. Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència enmig de les lentes tasques del rescat. I la imatge és la mateixa que veiem a La Vanguardia, doncs una dona passant per davant d'un edifici danyat durant aquest terratrèmol al país que es troba a Sud-amèrica.
2: Mm. I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
0: Que igual, el titular és molt, molt clar. Venezuela es trenca, edificis col·lapsats, infraestructures destruïdes, milers de persones sense casa i una xifra de morts que ningú s'atreveix a calcular després d'un doblet sísmic que va devastar Caracas i La Guaira. I la imatge, doncs, es veuen els equips de rescat intentant treure a persones d'aquests edificis que a causa d'aquest sisme han acabat en runes.
2: Mm-hmm. Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
0: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 7 minuts de 9:45, per tant, moment de tertúlia. I com comentàvem abans, doncs, en aquesta mitja horeta, menys de mitja horeta, abans d'arribar a les 10 del matí, parlarem sobre l'actualitat més recent de les nostres comarques i ho farem amb la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
0: Hola.
7: Hola, bon dia. Jo molt cansada, la veritat, eh? Vull dir,
2: estàs no cansada, Laia, eh? Cansada de la vida.
7: M'estic adormint, eh? Ahir va ser duríssim, la tarda d'ahir. Duríssima, no puc més.
2: Què vas fer, Laia, si es pot saber ahir a la tarda?
7: Assaig d'escaldàrium. Jo ara sóc monotema, ¿vale?
2: Mira,
7: si
2: em
7: pregunteu, és
2: escaldàrium. Et volia preguntar per sobre l'escaldàrium, perquè
7: sí,
2: t'he de confessar una cosa, i és que he començat a investigar sobre l'escaldàrium aquesta setmana. Jo, o sigui, em matareu, però no coneixia aquesta festa.
7: Bueno, tranquil·la, jo la vaig conèixer quan vaig començar a estar amb el Pau, que és la meva parella, vale. I vivia a Barcelona, vull dir, ara estic molt in, però no, tampoc ja estava.
2: Entenc que tu formes part de l'espectacle, Laia. Quin paper
7: sí,
2: tens?
7: Sí, jo sóc membre del Ball de Diables, de Caldes, i aquest any doncs, faig de bruixa a l'Escaldàrium.
2: Vaig investigar una miqueta el compte d'Instagram de l'Escaldàrium, i no ho imaginava, el show que munteu allà, Laia.
7: És
2: aigua,
7: és bastant...
2: foc, llum i destrucció, sí. O sigui, de tot.
7: O sigui, quan ho vaig veure per primer cop, estava bastant impactada. Vull dir, era com... Clar, a mi m'ho va plantejar, sí, és un espectacle de foc i aigua, bruixes... Vull dir, sí que és veritat que el divendres es fa el judici, que és com la prèvia, i aleshores el dissabte l'escaldàrium es continua, que és, si el judici acaba amb que la nit envaeixi el món, que és el judici a les 13 bruixes que van jutjar per bruixes a Caldes, la continuació és... O sigui, elles són les que desperten aquest infern, aquest lluci diablesa per cremar-ho tot, no? El dissabte d'Escaldarium. I realment és xulo de veure. O sigui, si no ho heu vist mai, jo sempre recomano que hi vingueu, òbviament, preparats si us voleu ficar dins i amb roba de recanvi. Mm. Si voleu entrar dins. Si voleu veure des de fora, cap problema. Però intenteu venir amb cotó.
2: És rotllo sentiment de patum per...
7: És que sí, o sigui, per la gent que ho porta vivint 30 anys, pràcticament, sí, i òbviament potser aquest sentiment no el tinc tan arrelat perquè al final doncs, jo fa molt poc que ho visc des de dins, per exemple. Però sí que quan estàs a la plaça i quan t'ho explica algú que ho porta vivint tota la seva vida, ostres, que... t'impregna d'aquesta emoció i aleshores sents la... Clar, és que anem amb música en directe, vull dir, és que és un show molt heavy. L'any passat no vam poder anar amb música en directe. En
2: sí, ho vaig veure,
7: bé,
2: sí.
7: En fi, no entraré en aquest tema, no vull tornar a parlar més. Però t'impregna moltíssim. Aleshores, és molt maco perquè la gent que ve, la gran majoria ja se saben totes les cançons, vull dir, és que les estan cantant. Literalment, i és molt xulo. Mm. Vull dir, realment és heavy la quantitat de foc que pot arribar a haver-hi, la veritat.
2: I llavors, o sigui, com la plaça, clar, o sigui, en el vídeo vaig veure com que hi havia com unes barres metàl·liques.
7: Hi ha una estructura, eh? Hi ha una estructura que es muntarà el dia 6 de juliol, aquesta.
2: I quan és l'Escaldarium?
7: El dia 11 de juliol.
2: Val.
7: Es munta el dia del tour, l'estructura. Pot ser bastant divertit, aquest.
0: Sí, no?
7: Sí.
2: Ostres, clar, ara hi he caigut. Dic, uah, si és el dia del tour, sí.
7: És una estructura on hi ha una, dos, tres... Ara potser ho dic malament, eh? Si m'està veient algú que sigui de diables, potser em pega. Hi ha quatre tarimes, si no m'equivoco, o tres. Tres tarimes, quatre. Mm. Bueno, és una estructura que... És Botata Junta, que és la principal estructura, que és on es pengen, doncs, coets, on va sortidors... traques, l'aigua també va allà perquè també hi ha sortidors d'aigua que van rejant, on van tres bruixes, una d'elles sóc jo, de fet, que està una tarima, i clar, la plaça sí que queda delimitada amb aquest petit, o sigui, amb aquest espai, però perquè és on es concentra tot, vull dir, al final no és un correfoc, sinó que és un espectacle estàtic. I aleshores a partir d'aquí passen coses, hi ha l'escenari que està a dalt de la plaça i... Passa moltes coses.
2: Que xulo. O sigui, recomanes que hi anem, a l'Escaldarium?
7: Jo recomano que hi aneu, però, si us plau, no vingueu vestits amb coses de licra i tal, encara que no us poseu, simplement per precaució. Vull dir, és molt bàsic, però per precaució. Si us voleu ficar a dins, òbviament protegits, roba de recanvi, si voleu entrar a l'aigua, perquè creieu-me que acabareu xops, i això, i si voleu venir endavant, es diuen les normes de seguretat molt abans, vull dir, es van repetint, però bueno, sempre hi ha la gent que sobretot s'allotja posar als hotels, als balnearis, que, doncs, pues, bueno, és que van vestits com van vestits, i aleshores, bueno, pues, els guiris no saben on s'estan ficant, i és bastant divertit.
2: Que guai, xulo, xulo. Doncs sí, sí. Suposo que ens en parlaràs més... D'aquí poquet, no, Laia, de l'Escaldarium?
7: Sí, d'aquí poquet començo a donar la turra.
2: El monotema. Sí.
7: El monotema. Bueno, primer ve el Templarium, després ve l'Escaldarium, així que chill.
2: Que guai. És xulo tenir un poble amb aigües termals, Laia? Et dona per...
7: Sí.
2: Dona joc, per fer actes culturals.
7: Realment, dona molt de joc, és molt xulo.
2: Laia, també et volíem demanar, ara canviant una miqueta de tema, sobre l'incendi... d'aquest dimecres, el dia de Sant Joan.
7: Oi?
2: Sí. Aquí al 9-9 hem fet una notícia on hi ha una possible hipòtesi d'un petard o una cigarreta. Llavors, sí. No sé si tens més informació o...
7: No, de fet no. És el que ens ha arribat, crec que pràcticament a tots, que la hipòtesi que més es baralla ara mateix és el tema d'això, d'alguna cosa de pirotècnia, d'algun petard, de qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, no sé, més enllà d'això, jo tampoc tinc més informació sobre el tema. Que vull dir, que aleshores continua sent un factor humà, al final, vull dir, perquè un petardo no es tira sol.
0: Correcte, sí.
2: La majoria d'incendis que es provoquen, o sigui, en general, no només el dic el dia de Sant Joan, és per un factor humà. Vull dir, és molt difícil que sigui per un... que de cop s'hagi incendiat... Pot passar. Per exemple, un llamp pot passar, sí,
7: passa, però...
2: O potser algú elèctric que no ho provoques directament tu, és provocat per la, per, és una cosa humana, però no ho provoca un humà, però la majoria és per això.
7: Bueno,
2: per...
7: sí, deixar, quan deixes merda, vull dir, ara, per exemple, que ha passat Sant Joan i s'han vist les platges com han quedat, de precioses, pues a la muntanya passa una mica el mateix, no? Vull dir que hi ha molta gent que va i al final, pues, tirem una botella de plàstic, què pot passar? Bueno, pot passar que amb la calor que està fent faci un efecte lupa i faci puf.
2: Sí.
7: Però, vull dir, no i sé. Això, i ja no parlo de burilles de tabac, vull dir que jo sóc la primera fumadora i jo, quan vaig a la muntanya i fumo una caixeta o poso la rinyonera o on sigui, vull dir, que hem de tenir una mica de consciència tots plegats, també, en això.
2: O a la platja també, vull dir... O sigui, és una cosa que penso que, no sé, jo almenys ho tinc com molt integrat de potser també perquè m'ho han inculcat des de casa i també el fet d'anar a un esplai també és com que hi ha... Vull dir, tinc molta consciència de recollir les coses de la natura, no? Però penso, ostres, la gent que va a la muntanya d'excursió i deixa un paper de l'entrepà tirat pel... És que no, és una cosa que no m'entra al cap. Però és que tampoc hauria de passar a les ciutats. És a dir, a les ciutats també passa, o als pobles,
7: sí,
2: no sé.
7: Sí, a mi em fa gràcia perquè la gent es posa les mans al cap quan veu un gos a una platja. Vull dir, jo que tinc gosses... No, els gossos no poden anar a la platja. Vale, i qui emmerda més? El gos o l'humà?
2: Sí.
0: No, sí, això sí.
7: És que no té cap mena de sentit. Vull dir, jo vaig amb el meu gos a la muntanya i creu-me que el meu gos no emmerda.
2: No. Vull dir, i la merda de la muntanya no la deixen els animals. O sigui, sí que deixen la seva,
7: sí,
2: però em refereixo
7: però al final,
2: que...
7: O sigui, al final és sabon. Vull dir, saps, una cosa d'això, l'altra és... Vull dir, no, mira, és que li he portat unes xutxes, se m'han acabat, posar el plàstic on van les xutxes, posar el tiro a la muntanya. Home, morts. Pues no.
2: Sí. No sé, la gent és molt marrano.
0: I això, clar, l'incendi ha passat a Sant Quirze Safaja.
7: Sí.
0: Clar, Sant Quirze Safaja està projectat al macrocementiri xinès. Això...
7: Sabeu que
2: m'encanta,
7: no sé res
2: aquest tema.
0: Perquè, clar, o sigui... Potser...
7: Fa dies que no sé res i estic preocupada.
0: Potser ja part de la planificació on s'ha de construir aquest cementiri que ara ha quedat malmesa.
7: Potser...
0: Com que d'ocupar la meitat del poble...
7: Home, és que... A veure, el cementiri està a Monistrol, eh?
0: Ah, Monistrol de Calders. És veritat,
2: sí.
0: No Sant Quirze.
7: No està a Sant Quirze.
2: Sí.
7: Vull dir que en aquest sentit no crec que els hi afectés. On sí que podia haver afectat és Sant Miquel del Fai també es va tancar el dia de l'incendi per precaució. Vull dir, al final són les cingleres. I des de Mollà també a mi em van dir que es veia la columna de fum. Vull dir, des de Caldes, per exemple, no... Però des de Mollà veies columna de fum heavy, important, bastant impactant.
0: És el que deies tu, Ona, que des de casa teva, ovelles, que tu just talets, i jo a l'Ametlla, no, que en teoria estàs més a prop, igual que tu, Laia, a Caldes estàs més a prop.
7: Sí, no, jo des de Caldes no veia res.
2: Doncs jo vaig veure, des de casa de la meva àvia, es veia tot el fum de l'incendi, i estava lluny, de Sant Quirze
7: Safaja. Sí, clar, per això...
2: Perquè, clar, el vent bufava d'una manera que, clar, tot anava cap a, diguéssim...
0: Cap a dalt.
2: Estic investigant el tema del Monistrol de Caldes perquè crec que és crec que per mi ha sigut el descobriment del territori 17 aquest any. I no hi ha notícies, la més recent és una notícia del 9-9, però del 20 de d'abril. Però no hi ha res més, eh? No s'ha parlat més.
7: No, perquè de fet crec que segurament qui ha fet la notícia del 9-9 és qui em fa, vull dir, és qui em porta a mi la part del Moianès. Aleshores, si no hi ha res més, és que no hi ha, no hi ha res més. Tinc curiositat, també us ho dic. Vull dir,
2: vosaltres creieu que es pot arribar a fer?
0: Sí.
2: Tu, Andreu, estàs tim que sí, tu, Laia, també?
7: Jo crec que sí que es pot arribar a fer. Sí, que hi haurà problemes... perquè es dugui a terme, doncs igual que ha passat, per exemple, amb la plaça d'aquí Sant Feliu, saps? Que s'ha generat aquest debat ciutadà i tot això, però que al final es durà a terme.
2: El tema de la plaça, ara si vols ens ho expliques, com està també? Fes-nos un update.
7: El tema de la plaça, ahir van començar la delimitació de la plaça. Vull dir, ahir hi havia els camions posant tal, no sé què. Avui quan he arribat a Sant Feliu ja estava tot ballat, vull dir, no veus la plaça. Han ficat unes valles amb tela blanca. I suposo que a partir d'ara, perquè em van comentar ahir des de Regidoria d'Urbanisme, doncs treure fanals, treure bancs, papeleres, perquè el dia 29 de juny, o sigui, dilluns, comença, entra la maquinària pesant i ja comencen les obres com a tal.
8: I fins quan s'allargaran les obres?
7: 4 mesos i mig, aproximadament. Si tot va sobre la marxa, 4 mesos i mig. Han reobert carrer Joan Maragall pel trànsit, per donar accés als pàrquings dels veïns i també pels comerços. Vull dir, al final és una plaça que té comerços.
0: Clar.
7: Hi havia molts establiments, uns establiments que s'adaptaven i d'altres, principalment bars, que estaven bastant enfadats pel tema terrasses.
0: Home, sí, clar, clar, clar. I més ara, a l'estiu. Que...
8: Sí, sí, sí.
7: Clar, clar, clar. És que és fort. Aleshores, jo el que vaig veure ahir, bueno, jo hi passo cada dia per la plaça, és que sí que finalment, el de la petita no, però el de la plaça gran de la Josep Humbert Ventura, han pogut mantenir 4 o 5 taules arrambades a la paret que... No sé si finalment les hauran de moure, jo crec que no, que es podran quedar allà, a mi no m'han dit el contrari, però, bueno, és complicat, serà entretingut.
8: Sí, i també t'anava a preguntar, no sé si a la plaça, per exemple, tots la festa major de Sant Feliu...
0: No es fa la plaça.
8: O sigui, realment això no afecta, no? Per tema jo, no sé, per exemple, m'havia imaginat de muntar un escenari allà, no s'ha fet mai, entenc, no?, a la plaça.
7: Bueno, que no s'hagi fet mai, no tinc ni idea. Però que crec que no... O sigui, si no m'equivoco, la festa major de Sant Feliu no es fa a la plaça.
0: No, es fa un lloc una mica... O sigui, més és que vaig anar un any, sí. Una mica ràndom,
7: el
0: lloc.
7: Queda com al mig.
0: Sí.
7: De tot.
8: Entenc també el tema dels bars, o sigui, és una clar, mala època, realment.
7: És una mala època. Si no m'equivoco, se n'han endarrerit per tot el tema del debat, aquest ciutadà que s'ha generat. I si no se n'han endarrerit, és una mala època, realment, per fer unes obres. Vull dir, perquè si ho fas a l'hivern, al final, doncs, els bars surten perjudicats igualment, però potser no tant com a l'estiu, que al final la gent té vacances i la gent el que fa és anar al bar, vull dir, de casa al bar, del bar a la piscina, a platja,
0: vuelta
7: a empezar. Vull dir que no... Que al final tothom fem una mica el mateix, si fa o no fa, saps?
8: Sí, sí, sí. També, jo sempre ho penso, dic, és que l'estiu és molt mala època per fer obres, però és que també, bàsicament, per les persones, o sigui, els treballadors de les obres.
0: Sí.
8: Perquè l'altre dia vaig anar a gravar la variant de Sant Miquel de Balenyà, que em sembla que s'obrirà una part del tram de la variant, s'obrirà la setmana que ve, per tant, ja els cotxes ja podran anar cap a Taradell per aquest tros de la variant. Potser m'equivoco, però crec que és això. Llavors, ostres, els obrers estaven treballant a les 4 de la tarda amb plena onada de calor... Amb l'asfalt que rebota tota la calor de l'asfalt rebota,
0: sí,
8: ostres,
0: sí.
8: I a sobre, clar, amb condicions pèssimes i un sou pèssim, segurament. Vull dir, això també és una cosa, no sé si s'haurien de replantejar aquestes coses.
0: Molt difícil.
8: Sí.
7: A veure, jo crec que sí, que s'haurien de replantejar. Però clar, al final, vull dir, si et diuen que has de començar ja i és ja... També entenc la part de que com més s'allargui, pitjor, saps? Més i més. Vull dir, no oblidem que l'any que ve hi ha eleccions. Vull dir...
8: Clar.
0: Ara tots els pobles començaran
8: comencen. Ara tots els pobles de cop revifen...
0: Estan en obres.
8: Obres, obres, obres.
7: Vull dir, clar. Saps?
8: Sí,
7: vull dir,
8: sí,
7: de
8: sí.
7: Cop és... complicat, saps? Tot aquest tema. En plan, no és que sigui complicat, però al final, pues, si tu has dit una cosa quan vas... presentar-te a les anteriors eleccions
8: i no ho has fet
7: has guanyat,
8: fins ara
7: no... pues, aleshores com bueno, i si a més li sumes que s'ha generat un debat ciutadà, que tens gent en contra que, pues
0: sí, o comences o és que si no el temps se't tirarà sobre i no podràs.
7: Vull dir, al final és això, o sigui, jo crec que és més això també. Però
8: I,
7: bueno,
8: i també Laia, aquell tema de, és que em va fer molta gràcia el tema dels les banderoles de no sé d'on eren aquelles banderoles. Que també van crear com diverses opinions, gent que estava en contra i a favor.
7: A Sant Feliu també. Tot passa a Sant Feliu. És petit,
8: a Sant Feliu passen coses, és com allà al Ripoll amb l'Isaac.
7: Sí, exacte.
0: Està apartat de tot, Sant Feliu.
8: Sí, sí, sí.
7: No, la cosa està... o sigui, aviam, jo ho trobo... Això ja és opinió meva personal i em trec una mica la performance de l'AIA periodista, en aquest sentit. És una iniciativa, jo penso, que és una iniciativa xula, que fa ombra al carrer, que fa que vulguis anar als comerços que estan sobretot per aquella zona, però per altra banda també em genera una mica de controvèrsies o els diners que ha costat, que ara mateix no recordo, perdoneu, i per altra penso que potser pues, una cosa que eren tires, saps? Que les hauries d'haver, o sigui, potser parlar amb les escoles perquè ho facin, jo què sé, saps? Uh-huh. Vincular-ho també al teixit local. Igualment em sembla bé, la iniciativa de fer això per fomentar el comerç, per, vull dir, al final... Sant Feliu està com molt diversificat, però té el centre allà i per cridar l'atenció de la gent doncs és més fàcil, no?, tenir aquest pla i dur-lo a terme. Vull dir, em sembla que aquí queda molt bé. Jo tinc un vídeo que va quedar molt bé. Com volen, amb l'aire i tal. És com molt, molt estètic que se li diu, saps?
8: Sí,
7: és
8: sí,
7: com,
8: sí.
7: Ai, mira que mono.
8: Sí.
7: I ja està.
8: Jo crec que el debat va ser amb el tema dels diners que es van arribar a gastar amb les banderoles.
7: Lo fort és que quan jo vaig anar a buscar gent, quasi tothom em deia que li agradava, o sigui, que estava super a favor d'aquesta iniciativa i només em vaig trobar una persona en contra.
8: Sí, que és la que vam sentir.
7: Que era el matí i que la gent treballa, saps?
8: Sí, sí, sí.
7: Però,
8: sí.
7: Clar, al final, és el meu temps, el que tinc. Aleshores, jo crec que hi ha més gent que té el run-run aquest, sobretot dels diners.
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, això com tots els pobles,
7: agrada, però...
0: Ho diuen, no? Quants diners s'han gastat? Per exemple, això que dius dels diners, a la Garriga, a la Festa Major, porten un grup d'aquests així que val molts diners? Ui, però quants diners s'han gastat? O munten un escenari amb Agrofestival? Ui, però quants diners s'han gastat? És com... Els diners sempre és el problema.
8: Sempre és el problema, els diners.
7: Lo dels macrofestivals és un altre tema, eh? I els macroconcerts és un altre tema que no entraré.
8: A la Garriga hi ha algun macro... festival?
0: No, on? La Festa Major és escenari de concert.
8: Sí, bueno, gairebé totes les festes majors tenen...
7: Ara mateix,
8: és molt gran el de la Garriga.
7: S'hipotequen amb grups que valen 46.000 euros.
8: Hòstia.
0: Sí, clar. Sí, hi ha pobles petits que et porten detallets, figaflaues, grups així, sí, sí. I clar, t'hipoteques.
7: Detallets crec que està a 30.000. Si no
8: 30.000 per concert?
0: Sí.
7: Crec, eh?
0: No, ja
7: almenys l'any passat
0: sí.
7: Anava por ahí. La Fúmiga està a 25.000.
0: Dels 20 no et baixen.
7: Però la Fúmiga són ciento i la madre, eh? Vull dir,
8: sí,
7: pensem
8: sí,
7: en
8: sí,
7: això,
8: sí,
7: també.
8: Sí, sí, sí, que són una orquestra.
7: I no
8: sí,
7: viuen
8: sí.
7: únicament d'això.
8: No, són molts són professors de música.
7: Vull dir que aquí entra la feina dels ajuntaments a fer una anàlisi que potser tens grups locals o grups... Una cosa, jo recordo quan sortia de festa que era, anem a veure l'orquestra de versions.
8: Sí, sí, sí.
7: I ja està, que t'estalvies molta més pasta i jo entenc que vulguis fer una nit d'un concert xulo, però no 40 concerts xulos i està endeutat fins les tranques. Vull dir,
8: clar, això intentem, és un problema.
7: Vull dir, tens grups locals, tens gent que està en orquestres, que et fa versions... No sé,
0: però no et mou tanta gent. Aquesta
8: clar,
0: és la cosa
8: que...
7: Però perquè s'està mercantilitzant molt. O sigui, ara mateix les festes majors ja no estan pensades per la gent que viu en el poble o als voltants, que és com s'havia fet abans, sinó perquè la gent vingui d'arreu a veure el grup totxo de tot. Vull dir, jo me'n recordo estar per la Festa Major de Caldes de fa un parell d'anys, crec. No sé si van portar figaflaues o algun grup així... bastant important i no es podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, jo com a persona que sóc de Caldes no podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, de la gent que hi havia. De gent sí, sí. De fora que havia vingut expressament. A veure, que em sembla fantàstic, eh? Però és infumable. Ho sento molt. O sigui, no és sostenible.
8: Vull dir,
7: no és sostenible una festa major així.
8: Jo moltes vegades, o sigui, potser més abans que ara, però amb les meves amigues era com... Val, a veure quina ruta farem aquest any de festes
7: clar.
8: Majors dels pobles,
7: sí,
8: saps?
7: Sí,
8: perquè
7: sí. Jo ho he fet molts cops.
8: Comences a buscar, no sé, on toca, jo què sé, imagina't que jo vaig a veure la Fúmiga al Palau Sant Jordi.
7: Jo també.
8: I vaig pensar, ostres, si no pots anar a veure la Fúmiga, busca per quins pobles es mouran. Vull dir que la idea és aquesta, no? El poble que està a un oceagon, però porten a la Fúmiga. Doncs hi vas. Vull dir... són aquestes
7: però que
8: coses
7: prop, que,
8: clar...
7: que estan per la teva zona, que una cosa és que ho facis per la teva zona. És com si jo,
0: correcte,
7: que ara
0: sí.
7: Que visc a la Vallès Oriental, em mogués doncs, pel Vallès Oriental de festa major. Clar,
8: això
7: que sí,
8: està bé,
7: sentit.
8: sí.
7: Quan vaig a Montblanc, a casa de ma mare, doncs jo si vaig a festa major em moc per aquella zona, clar que sí.
8: Clar.
7: Però l'altra és que t'estigui venint gent de tot arreu. Vull dir, és que és molt infumable.
8: Sí. Clar, també, o sigui, en pobles petits també, per exemple, no sé si mou gent de quedar-se a dormir a llocs, per exemple.
7: Sí,
0: si vingués, sí.
8: Si vingués un grup tots hostalets, home, no sé on es quedarien a dormir. Però bueno,
0: pues poble,
8: per la zona...
0: El poble del voltant es queda
8: sí,
0: i ja està.
8: Sí.
0: O sigui, no, per això no hi ha problema.
7: O al cotxe, o no dormen directament. Vull dir que aquesta és l'altra.
8: Exacte, sí. No sé, que això és un tema de les festes majors, almenys parlo per hostalets de Balanyà. Han portat grups xulos, però vull dir, crec que sempre s'han mantingut bastant dintre de les seves capacitats econòmiques. Vull dir, és veritat, per exemple, jo estic a una entitat de joves, llavors tenim, òbviament, una part del pressupost d'hostalets, o sigui, ja sigui romanent o no, va a nosaltres i va a les entitats del poble, però són quantitats que són, com dic, dintre de les capacitats que pot donar l'Ajuntament.
7: Sí.
8: Però sí que és veritat que crec que hi ha ajuntaments que s'esveren bastant, no s'animen una mica i llavors queden una mica endeutats per un concert o per una festa major. També això trobo que s'ha de mirar
0: bé. Sí, després l'any següent veus els...
8: Veus com baixa el nivell de la
0: tot
8: festa?
0: Tot puja, però després baixa.
8: Exacte.
7: Tracteu orquestres de versions, que és molt divertit.
0: O DJs locals i ja està.
8: DJs locals, orquestres de versions, o grups locals.
7: O grups locals.
8: Sí.
7: Segur que n'hi ha a tot arreu.
8: Sí, i ara cada cop... Bueno, trobo que cada cop hi ha més grups de joves que volen començar a fer música i també se'ls ha de donar una oportunitat per, i donar-los una mica de veu. No sé si voleu comentar alguna cosa més, si no deixaríem per acabar de la tertúlia del divendres.
7: Jo crec que no.
8: No? Doncs vinga, doncs amb això acabem la tertúlia d'avui divendres, on hem fet un mix de tot, però hem comentat la nostra actualitat. Doncs moltes gràcies, Andreu, i moltes gràcies, Lai. Ens veiem en una estoneta. Fins ara.
7: Ciao. Fins ara.
8: Adéu.
9: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
8: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

És Into You d'Ariana Grande i és que avui l'artista dels Estats Units bufa 33 espelmes. Ariana Grande ha publicat al llarg de la seva trajectòria 7 discos, el darrer el 2024. L'artista de Florida es va donar a conèixer el 2013 amb la cançó The Way. Aquell mateix any també va estrenar el seu primer disc, Your Truly, que va rebre una bona crítica i també va obtenir bones vendes. Des de fa més d'una dècada, Ariana és una de les artistes més influents del panorama musical internacional.

0: definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, Laia de Déu, una codinenca.
1: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
2: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
1: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
2: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podria comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
1: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: I l'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un col·lectiu dels més vulnerables segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen, Andreu.
3: L'addicció al joc creix en els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%. I un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
4: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores, segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant, llavors no és fàcil.
3: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat als equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
5: On s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de... d'apostes.
6: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui que tu sempre els anem amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
3: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans no sigui massa tard.
0: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Cardejocs a Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar un model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, de fet, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada compta amb més seguidors. Escoltem a Llàtzer Closelles, vicepresident del Cardot.
8: Aquests Cardojocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que...

0: s'ha pogut dissenyar un premi i que això és interessant.
1: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament, aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. Escoltem en Marc, la Clàudia i en Roger.
2: És important per fomentar tot el tema dels jocs de taula, tal, es crea ambient, es munten bastantes activitats, és interessant, i venen força famílies. I...
3: En comptes de fer-ho a casa sol, o que ja està bé també fer-ho sol, però compartir-ho, parlar, conèixer gent... I a més descobrir nous jocs, perquè moltes vegades, a mi també em va molt els jocs de taula i moltes vegades és com, em quedo sempre amb els meus, però quan parlo amb gent és un, ai que guai aquest joc, ai que guai això. O sigui, és molt millor fer-ho junts que no a casa.
4: Bueno, en el fons jo crec que està bé que conèixer-te amb gent que li agrada el mateix que tu, a més de donar l'oportunitat, per exemple, de, en aquest cas nosaltres estem fent un draft, que és una cosa que si no l'organitzen aquí normalment val diners i no la fan, o no m'hi apunto. I això està bastant bé.
1: Així doncs, en una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen, sens dubte, el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
5: I Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crozes formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntados.
6: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crozes amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
7: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu i aquest agraïment és que durant la pandèmia que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
6: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crozes, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
5: Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i, com sempre, ara és moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon divendres, Jaume.
1: Avui res d'anglès.
0: No, avui és veritat, eh? Vaig pensar, mira, no sé si és el primer cop que ens portes algun disc en català aquesta temporada.
1: Ostres, em sembla que
0: diria
1: sí.
0: Diria que sí, eh? Potser em vol sonar que potser sí. O un dels discos en català.
1: Sí.
0: Però bé, perquè és que clar...
1: És Festa Major aquí a Vic,
0: no? És Festa Major, quines ganes.
1: És de les primeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i ara el juliol, el setembre... una pila de pobles.
0: Festa Major.
1: Faran la Festa Major. I, bueno, la Trinca va gravar aquest disc l'any 1970, la Festa Major, deien. I fa un repàs dels actes de la Festa Major de qualsevol poble. Ara estàvem escoltant la presentació una mica, que avui és Festa Major. Però seguirem amb el pregó.
0: Amb el pregó.
1: Amb el pregó, que el pregoner va una mica despistat... S'equivoca de Sant Patró, però bueno, ja ho arreglarem. Endavant.
2: Amics i senyors tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que em contempla. Dolçament agermanat i que sempre fa bondat, que si no mal aniria, està avui de festa gran perquè Santa Rosalia. Vull dir Sant Gregori el Gran. No hi fa res, Sant Zacaries. Bé, com els hi plagui a vostès, perquè jo no tinc manies i cedir no em costa res. Vet aquí un dia solemne, dia vell de germanor. Si voleu parlar, parlem-ne, perquè si no me'n vaig jo. Les virtuts les tenim totes. Traiem pedres dins dels pans. Ah, bé, sí, al revés. Amb quatre gotes fem prodigis sobrehumans. També tenim quatre barres, quatre quarts.
1: És un desastre de pregoner, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, la gent que va comentant les coses. Sí.
1: Hi ha un senyor que va dient Montserrat.
0: Montserrat,
1: que
0: Montserrat.
1: La seva dona, que està... Bueno, el disc és del 1970, ja fa uns quants anys, però esclar, no passa de moda perquè tot el que repassen tots els actes aquests que es continuen fent igual que no l'any 70, que el segle XVIII.
0: És veritat que la Festa Major sempre ha mantingut la seva essència i sí, més o menys sí, tots sí, els pobles es segueixen fent coses super tradicionals.
1: Per exemple, aquí hi ha la passada, l'ofici de missa, fins i tot hi ha el sermó cap allà, el concert, que hi ha uns estossecs de por, la processó, els gegants, l'embalat, etc. Però ara arriba l'hora de sentir les sardanes. Oh.

0: esglaiada. Qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar d'espaterrada? Donzelles de vinguda dissortada.
1: I una sardana, una mica diferent, però és una sardana.
2: Sí. A mi, ja dic que m'agrada el rock i tot això, però aquest disc sempre m'ha encantat, eh? Totes les cançons són compostes pels tres membres de la crítica de la Trinca, i en algunes lletres hi col·laborava en Jaume Piques, que era un escriptor d'aquells anys molt famós en música i coses d'aquestes. La Trinca es va formar un any abans, el 1969, i el 1989 es va dissoldre, i després es van fer aquella productora Jazz Music, que van fer la tira de programes per tot arreu, sí, sí, de televisió, sí. Els Trincalles eren en Josep Maria Mainat, en Toni Cruz, que va morir fa l'any passat, i en Miquel Àngel Pasqual. Sentim ara, posant cara de badocs,
1: va, cara
2: sentirem
1: de badocs.
2: Els focs, el castell de focs.
1: Castell de focs.

0: quina cara de badocs, eh?
1: Sí.
0: És que és veritat que quan mires un foc, els focs artificials, sí, et quedes allò que no...
1: Ah, i la gent, oh!
0: Oh, que maco, que maco! Semblem de Barcelona, eh, amb els que macos. Que maco, que maco.
1: Bueno, podem encara escoltar-ne un altre.
0: Sí, i tant.
1: El Ball de Rams, que
0: el Ball de Rams
1: és l'últim ball de la Festa Major.
0: Mm. Jaume, quina és la teva cançó preferida del disc?
1: D'aquest disc?
0: Sí.
1: Ostres. Jo diria Les Sardanes.
0: Les Sardanes. I creus que Les Sardanes és dels teus actes preferits de les Festes Majors?
1: Sí. No sé ballar, eh?
0: No saps ballar sardanes?
1: No, però m'agrada molt mirar la gent com balla.
0: També està molt bé, també està molt bé. Doncs Jaume, acabem amb el Ball de Rams aquesta secció d'avui. Que vagi molt bé i bona Festa Major. I
1: bona
0: més que la Festa Major també. I
1: molt
0: totes
1: bé.
0: Les Festes Majors de tots els pobles i de tot.
1: En falten molt, sí.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Jaume.
1: Molt bé.
0: Adéu. Adéu.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24-7.
2: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: A ALR tenim el vehicle que busques.
4: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
3: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
5: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
6: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
5: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
6: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
5: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
6: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
7: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, Cocodril.
12: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
15: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs és moment de parlar sobre els actes del cap de setmana i també, per tant, moment de repassar doncs, què es farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns, no sé si aquest cap de setmana tens més coses que el cap de setmana passat.
16: Doncs és una mica dispers, però hi ha cosetes, hi ha cosetes. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui divendres tindrà lloc la conferència a la Catalunya de Sempre a la sala d'actes de la biblioteca a les 6 de la tarda. Ja demà dissabte, la sala del Teatre del Centre Cívic La Fonteta acull el festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes a 6:45 de la tarda, on hi col·laboraran el quadre de flamenc de Ripollet i a més, l'espectacle anirà a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. I ja diumenge, també al Centre Cívic La Fonteta i el concert d'estiu de la Poncella a 7:45 de la tarda. I anem cap a Caldes de Montbui perquè aquí sí que és veritat que s'espera un cap de setmana d'allò més tranquil, però avui divendres, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, a la Font de Lleó arriba la gran nit de Dragoll Dragom a càrrec d'Ofèlia Drax. Anem cap a Vigas i Riells del Fai perquè demà dissabte, també en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, hi ha el sopar amenitzat amb espectacle de drag queens amb Lili Polyester i Èxtasis Líquid a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Bosch. I ja diumenge a 11:15 de la nit a la mateixa plaça de Miquel Bosch i a l'espectacle d'Impro Show amb Fem Impro. I per tancar aquesta agenda, ja he dit, es dispersa aquest cop, és el torn del Moianès. Comencem per Moià, on avui divendres a 7:45 a la Biblioteca de Moià i a la xerrada els tres eclipsis que vindran a càrrec de Pere Bach i Joan Rovira. A l'Estany, demà dissabte a 12:00 al claustre del monestir, teniu també una xerrada amb Josep Ruaix i Carles Riera. Ells són capellans i escriptors que presenten els seus dos llibres, un és prosa completa i un altre és El dia es lleva, la tarda es colga. També dissabte, però a Granera, hi ha el 12è Festival a Granera, amb Kelimós, on fareu un viatge a través de la música en 80 minuts. I ja diumenge, però a Castellterçol, al Centre Espai Escènic, a 6:00 de la tarda es projectarà el film Blagues Lessons. I per tancar, tornem cap a Granera, perquè dissabte a 10:00 del matí hi ha un taller de ratafia. I ja està, és una agenda curteta últimament, poques coses.
15: Bueno, poques coses, però totes interessants. Així que, Laia, no passa res. Doncs ens veiem el dilluns que ve amb un nou programa al Territori 17. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Laia.
16: Bon cap de setmana, Ona.
15: I nosaltres seguim ara per Ràdio Cardedeu amb l'Enric, que també està a punt per explicar-nos què s'hi farà aquest cap de setmana al Vallès Oriental. Enric.
10: Doncs sí, Ona, va, comencem amb aquest repàs cultural, i és que començarem avui divendres per aquí, Cardedeu, i és que a 7:00 del vespre es farà una visita guiada a l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora, de la que hem parlat aquesta setmana a les notícies, del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que és una revisió crítica amb mirada queer de la col·lecció del museu. I seguim per Llinars del Vallès, ben a prop d'aquí, veurem que tindran un cap de setmana molt intens, ja que comença just avui a 6:00 de la tarda, i és que estan immersos en el Nomad Festival La Vesprada, enguany ho fan junts, que es desenvoluparà al Parc dels Corbera. I ara acostem-nos fins a Santa Maria de Palau d'Ordera, i és que dissabte a 7:00 del vespre a la plaça de la Vila hi ha la celebració de l'Alerta 50è aniversari de Som i Serem Sardanistes Palauencs, tot plegat amb la cobla genisenca de Taradell. I el poble que també està immers en un festival, però en aquest cas no pas de música, és Sant Celoni, amb la tercera edició de La Fam, 24 hores de cinema de terror i fantàstic del Baix Montseny, amb l'Ateneu acollint aquesta temporada i en el que s'espera que s'esgotin les localitats. I acabem per Vallgorguina, un dels punts més allunyats del Territori 17, i és que a 10:00 del vespre, i sortint des de la plaça de Sant Andreu, tenim Caminada sota la Lluna, amb dos recorreguts, un de 10 i escaig i un de 5 i poc. Tot plegat serà avui. Així que res, molt bon cap de setmana per totes.
15: Moltes gràcies, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguirem ara cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, no sé si teniu moltes coses aquest cap de setmana a la vostra zona.
14: Bon dia, Ona. Doncs avui a Can de Bànol, per començar, hi haurà el cicle Íntims al Casino a 8:00 del vespre, amb La Primera i les Mestres de la República, de David Pintor i Nan Valent. I a Ripoll serà el torn de la Nit de les Esglésies, amb la il·luminació exclusivament amb llums d'espelmes per oferir un espai de silenci, ni contemplació, sense circuits, músiques ni discursos, només l'arquitectura, l'escultura i la llum de les espelmes perquè cadascú pugui viure en calma i tranquil·litat l'experiència d'entrar, callar i escoltar-se al monestir de Santa Maria. Això serà 8:00 a 11:00 de la nit. I a Sant Joan de les Abadeses hi haurà el cicle de concerts L'Estiu és Viu, amb Xivarri rumba al Passeig Comte Guifré a 9:45 de la nit. I demà dissabte, a 6:00 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament es farà la presentació del llibre Qui et farà costat. I a les Llosses se celebrarà el festival 5 sentits a 4:45 de la tarda amb l'inici de la fireta de productes agroalimentari local davant de l'hostal. Després, a 5:00, hi haurà una visita de descoberta amb Mar Ràfols i veïns de Sovelles. I a 7:45 de la tarda, el concert Un somriure infinit amb Guillem Remisa davant de l'hostal. En acabar, tast agroalimentari dels productes del Ripollès. I a Pardines es redescobriran les plantes del nostre entorn a càrrec de Dani Iglesias de Cal Cabasset. Serà al matí i es veuran les diferents aplicacions de la balca en la cistelleria i el procés de recol·lectar-la, assecar-la i emmagatzemar-la. També es farà un taller. I recordar que Sant Joan de les Abadeses es farà el lliurament de premis del desert rally fotogràfic al Palmas a 6:00 de la tarda. També dir-vos que a Ripoll, a les festes del barri de Sant Pere, començaran a 9:00 del vespre amb torrades amb botifarra i cansalada, i a 11:15 ball, i després Remembers i música actual amb DJ Sergi. I el diumenge continuarà la gresca amb la celebració de la paraula i les pregàries a 12:15 del migdia, el vermut de germanor i l'homenatge a la gent gran. Després, a 6:00 de la tarda hi haurà la festa de l'escuma amb Fefe i companyia i tot seguit xocolatada. I a Sant Joan de les Abadeses es farà una edició de sardanes amb la cobla Sabadell al Passeig Comte Guifré. Això serà diumenge a 6:00 de la tarda. I per acabar, dir-vos un apunt esportiu, perquè aquest diumenge a partir de les 8 del matí des del Pavelló Vell de Camprodon sortirà la Gran Fondo amb recorreguts de 144 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu, 122 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu i una de més assequible de 78 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu.
15: Doncs Isaac, moltes gràcies i ens veiem dilluns també amb un nou programa del Territori 17. I nosaltres sabeu que ara ja no hi ha esports, per tant ens anirem directament als actes culturals d'aquí de la nostra comarca i com sempre tenim a punt amb Miquel Erro, que aquest cap de setmana agafem-nos fort perquè arriben actes importants i coses xules.
17: Arriba, sí, amb coses xules, amb coses xules perquè entre d'altres comença la Festa Major de Vic, per tant, primer gran cap de setmana la Festa Major de Vic, però ja hi tornaré, deixa'm primer fer un parèntesi, sí, perquè també dels festivals aquests d'estiu comença un de potent, a cel obert, que es consolida això, només amb quatre edicions com un dels festivals així d'arrencada de l'estiu ja amb certa solera, que es fan als Jardins del Despujol i per tant que juguen també amb aquest escenari molt diria jo, idíl·lic.
15: Idíl·lic
17: seria la paraula, les Masies de Voltregà, diguéssim que l'escenari també forma part de l'encant del festival. Això, tenim el cel obert amb un cartell molt interessant, per exemple, en clau usonenca hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, que hi presenten també el primer directe del seu darrer disc, el King Gotch. Per tant, un moment que arriben en un moment dolç, els torellonencs, després d'una gira que culminarà, i això en parlem més endavant, amb el mercat de música viva de Vic. I dissabte, si això és divendres al vespre, dissabte hi ha un altre zonenc, Guillem Roma, en aquest cas amb les cançons del Ritual d'Expropiació, també el seu nou disc i el primer directe que presenta també així a la comarca. D'aquesta primera jornada destacar també la presència de Sidoní, un grup també molt esperat, i diumenge un altre dels grans caps de cartell, els Pets, que continuen celebrant el 40è aniversari de la seva carrera musical i per tant cap de setmana a les Masies de Voltregà, cita obligada, avui dissabte i diumenge. Més festivals que comencen aquests dies, per exemple el Sona Lluçanès, que ens arriba ja a la desena edició. Això arrenca aquest diumenge al monestir de Lluçà amb un concert de les Càntigues de Santa Maria, unes peces datades del segle XIII, ens n'hem anat a un altre estil, però que pot ser també molt interessant, una vegada més també per l'indret, a l'entorn del monestir de Lluçà. Ja dic, i d'aquest apunt més cultural me'n vaig ja al plenament festiu, la Festa Major de Vic. Festa Major de Vic ens arrenca aquest divendres, són 17 dies, i compten pràcticament un centenar de propostes en aquests 17 dies. Sí que és veritat que amb aquestes centenar de propostes i compten tots aquests actes paral·lels que organitzen també entitats i equipaments, per tant, ho posen tot en aquesta bossa, una primera quinzena molt festiva, molt potent, molt cultural, i que viurà el seu primer moment multitudinari amb la crida aquest dissabte, el moment aquest que conflueixen les tres colles de la Festa Major, vinculades als tres caps de llúpia, el Merma, el Nen i la Vella, doncs a les 9 del vespre conflueixen aquí a la plaça de la Catedral i es viu aquest esclat així de joia, no?, per donar la benvinguda a les festes. Una vegada més aquest any s'ha hagut de fer una crida al civisme, perquè els últims anys hi havia hagut algun incident relacionat amb pintures, sobretot amb edificis així patrimonials, històrics. Es demana una crida a fer servir només el líquid que es repartirà per les colles, i una mica aquest punt de prudència dins de l'entorn festiu. D'aquest primer cap de setmana, ja dic que anirem parlant els propers dies, destacaria també les mateixes colles organitzen un partit, una mena de partit de futbol amb regles pròpies, podríem dir futbol, però és una mica de tot, a tres bandes, es diu La Cridòria, sempre es feia tancar una mica la Festa Major, i aquest any s'avança el primer cap de setmana, també per motius de logística de les colles, es farà aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre a la plaça Major. Per tant, són propostes que ja tenim d'arrencada. I una tercera gran pota important d'aquest primer cap de setmana seria el Seguici Infantil, el que seria el que anomenen la Festa Major, la festa major infantil és una recreació del seguici a escala, tot petit, amb totes les comparses petites. Això es farà diumenge a partir de 6:45 de la tarda, amb sortida, com el seguici normal del dia de Sant Miquel, des del carrer de la ciutat fins a la plaça de la catedral, on hi haurà els balls finals de Gresca. Això pel que fa a la festa major de Vic, ja dic que en parlarem els propers dies, perquè és
15: moltes pàgines, eh?
17: És un continu aquests dies de parlar, però també recordar, per no deixar al marge, que hi ha tres festes majors més petites, però tenir-les en compte. Una és Perafita, també el gran gruix d'actes dedicada a Sant Pere, seran aquest cap de setmana amb una quinzena de propostes. Quatre dies més de festa major, ells en diuen festa major petita, perquè la que celebren la gran d'estiu la fan pel setembre, però la festa major petita vinculada amb Sant Pere és a Sant Pere de Torelló, i a Sora també tenim tres dies amb activitats. Per tant, qui més enllà de Vic vulgui viure festes majors, Perafita, Sant Pere, Torelló o Sora.
15: Doncs comencem temporada de festes majors, que ja les vam encetar la setmana passada, però comencen fortes, eh? Doncs, Miquel, moltes gràcies i anirem coneixent els actes de la festa major de Vic i totes les que quedin.
17: Perfecte, anem parlant.
15: Que vagi molt
17: bon
15: bé.
17: Bon cap de setmana.
15: Bon cap de setmana. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos novetats musicals. Avui començarem per aquesta.

Doncs avui serà un repàs musical amb cançons que criden a l'estiu i d'un d'ells ha estat de Tallets, que ha estrenat Era Això, ha sortit avui. És un senzill doncs, que, com dèiem, està pensat per convertir-se en la banda de sonora d'aquests dies de platja i d'estiu i moments de compartir amb la gent que estimem. El duet maresmenc torna amb una proposta molt lluminosa que combina aquest pop orgànic i més mediterrani doncs, amb un missatge que convida a valorar tot allò que ens importa. I nosaltres també seguirem amb una cançó que també jo crec que també és una de les propostes per convertir-se en una de les cançons de l'estiu. Sentim-la.

Doncs, com sentim, Amulet és el nou single de Laura Gisbert, o Lau Gisbert, el seu nom artístic, l'ex participant d'Eufòria, ha tret aquesta nova cançó que també doncs, promet ser una de les cançons d'aquest estiu. La Laura és vocalista, també és ballarina i també és compositora i presenta aquesta proposta artística que combina molta presència vocal amb també presència escènica. I no sé, és una cançó que també considero que és una bona proposta per convertir-se en una cançó estiu i també tenint en compte que aquesta cançó s'ha produït per Scott Ideka, que també és un dels productors que està doncs, tocant molt l'escena musical catalana. Nosaltres canviarem una miqueta de gènere i sentirem aquesta també nova cançó que ha sortit fa poc.

doncs estem sentint els Boom Boom Fighters i Kuka i també Lil Dami, doncs, que s'han ajuntat aquests diversos grups i artistes amb la cançó de Foll, un nou single, també potser podríem dir que està barrejat amb Reggae i Dancehall, i doncs que també és una cançó que jo crec que se sentirà molt per a aquestes festes majors i també ja t'he de dir que s'estan sentint. Nosaltres seguirem per aquesta una altra cançó que també estic segura que s'escoltarà per totes les festes majors del territori català.

El grup revelació de la banda Neon no para de sumar èxits i avui sentim aquesta nova cançó amb Buhos, també que presenta una cançó que el mateix nom ho diu, El Ventilador, una cançó que estarà a totes les festes majors, també una cançó que hi participa Mon DJ. Per tant, una cançó optimista també, doncs, que posa la idea que la vida continua, tot i això tenim dificultats emocionals, però que la vida continua i per tant que és l'estiu i que ens ho hem de passar bé. Nosaltres deixem les bandes catalanes per anar-nos cap a unes cançons més d'àmbit nacional, perquè tornen Bizarrap, en aquest cas amb Mike Towers.

Com dèiem, estem sentint Bizarrap i Mike Towers amb Music Sessions 42. Ha sigut també una de les unions més, més demanades del gènere urbà, perquè el productor argentí Bizarrap i després també en Mike Towers ens han portat una de les cançons que jo crec que també seran una de les propostes de cançó d'estiu. I nosaltres seguirem amb una nova cançó, una combinació bastant estranya, però també que tinc ganes de sentir-la, que no la tindrem present, però que la vull mencionar, que és la cançó de la Madonna i en Fate, que és una cançó exclusiva del disc de la Copa de Futbol del 2026. Potser la sentirem més endavant, no sé si la podem sentir, no la sentirem, però bé, ens quedarem nosaltres sentint... Perdó? Doncs mira, no l'Andreu em comenta pel pinganillo, no sentirem la cançó de la Madonna i en Fate, però sí que sentirem una cançó de la Madonna que ha sortit fa poc amb la Sabrina Carpenter. Sentim-les. Ask yourself.

Doncs bé, no hem pogut sentir la nova cançó del Mundial, que suposo que la sentirem més endavant, amb la Madonna i en Fate, però estem podent sentir aquesta cançó amb la Madonna i la Sabrina Carpenter. Jo considero que és una música que sonaria a una passarel·la de moda o que també podria ser part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada 2. En fi, això es quedarà a l'aire. Nosaltres amb aquesta cançó acabarem el Territori 17 d'avui i tornarem dilluns puntuals a les 9 del matí a les vostres emissores de ràdio local. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potents de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Thora Houston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash, Isora Hampstead, llavors Isora Rhodes, grans amigues amb un sòlid transfon a la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Succés.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town, de Lip Sync. El 81 era Tequila, con Salta. El 82, Alaska i los Pegamoides. I F.R. David Wars. Però hem saltat el 83...

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra i la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudi Frischmann Trop, una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

A Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Això és Contents 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

a Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu de qui, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi-na-na-na.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Number 5, l'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure, ballant això, el Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80.

I Love to Love. La música de la Tina Charles amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon. Stop Pichon.

Recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació Barbarroja Show, i aquí editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música de Earth, Wind and Fire, els Terra, Vent i Foc, que li cantaven el novè mes del mes. Estem parlant de September.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Pensàvem néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Street, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera.